Manjamba, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan, nuan,